Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Tots els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig testa dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: bèsties en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
1: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
2: Ven a la nueva tienda de muebles La Fábrica. Tenemos de todo, espacios, ideas, risas y cojines. Más de 2.000 metros con luz natural y jardín. Sin duda, la mejor tienda de Barcelona. En Rocafort 140 con parking para clientes. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
3: Casa teva, la teva llar, on fas la teva vida. Tu tens un espai i a Catalònia Ceràmic tenim 1.000 idees per compartir amb tu. Catalònia Ceràmic és líder en materials per a la construcció.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Auto 95 Mataró tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Auto 95 Ocasió, via Sergi a 24 de Mataró.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: 24/7 i 5 anys de seguro gratuito. Repsol, con toda la energía.
1: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: El web dels 40 en català. Els40.cat.

Atenció, que són les 10 del matí. Arrenquem aquest últim tram del despertador dels 40, aquest tram d'allà per tota Catalunya i Andorra, i ho fem amb el número 1 de la setmana. Arriba l'Olivia Rodrigo. És la seva nova cançó, Drop Dead.

0: Drop dead.
1: Encara tens son?
2: Espavila! Anda ja a Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.
3: Yeah, yeah. Game. Then

És l'Anna Mena enviant a passeig d'una manera més elegant que mai. Lárgate! Ara mateix, les 10 i 10 del matí, atenció, parlem del temps, estem vivint dies de calor desbocada i això no és gens normal per ser el mes de maig. De fet, avui i demà tocarem sostre pel que fa de la temperatura, amb un pic tòrrid que pot deixar rècords històrics. Venim d'una nit força càlida, la d'avui, amb moltes mínimes tropicals a la costa central. A Barcelona, per exemple, aquesta nit la temperatura s'ha quedat a 23 graus i mig de mínima. I al nord de l'Alt Empordà, atenció, mínimes tòrrides amb 28 graus a Portbou per la tramuntana rescalfada. Avui encara notarem més calor. Moltes màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus a l'interior i al prelitoral, també a la zona de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Ens podem enfilar fins als 38-39 graus tranquil·lament i fins i tot 40 graus demà divendres. Sí, sí, calor de plena canícula, sol radiant, ambient xafogós i només alguns ruixats de tarda al Pirineu. El cap de setmana sembla que la cosa ens donarà una mica de respir, una mica d'aire i la temperatura anirà baixant de mica en mica. Però continuarem en mode estiu, No us penseu que arribarà de cop i volta la primavera. Refresquem-nos, hidratem-nos i paciència. Això encara no s'ha acabat. De fet, ara mateix podem repassar algunes temperatures. Tenim 30 graus a Portbou, 18 graus a Puigcerdà, 22 graus a Lleida i ara mateix a la ciutat de Barcelona 30 graus.

Aquí estava Maluma. Això es diu Borro Casset. Per cert, aquests dies, una d'aquestes iniciatives que són molt boniques i val molt la pena, doncs, gaudir-les en primera persona. De fet, aquests dies, si passessis per Cadaqués, mira bé, mira bé, i no em refereixo només a les façanes o a les vistes al Mediterrani, que són espectaculars, al mar. Toca mirar a terra. Diràs, per què? Doncs perquè en aquest poble l'art també surt de sota els peus. Artistes d'aquest raconet de casa nostra, artistes de Cadaqués han convertit les tapes dels comptadors de l'aigua i de la llum en petites obres d'art. De fet, van començar pel seu compte per donar vida a uns elements que realment són ben poc glamurosos i la idea, doncs, va córrer com la pólvora. Tant és així que els veïns ja els demanen encàrrecs directament. Avui, una associació d'artistes, amb el suport de l'Ajuntament de Cadaqués, coordina aquest projecte. Preparen les portetes, demanen permís als propietaris i les posen en mans d'un pintor. El resultat, doncs, mira, a dia d'avui, unes 180 tapes estan pintades, convertint Cadaqués en una autèntica galeria a l'aire lliure. I atenció, perquè es poden visitar totes amb una guia...

0: Parlant d'artistes, ara anem a una escala mundial. Arriba per aquí ni més ni menys que la reina del pop, que ha tornat, que té un àlbum a punt de ser llançat anomenat Confessions 2, que seria la segona part d'aquell més que popular disc anomenat Confessions on a Dance Floor. Arriba, doncs, Madonna amb una col·laboració que ens va presentar el Coachella i ens va deixar bocabadats amb la Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.

0: Madonna.
1: Aquí estan, elles dues. I got something I want to talk about. Reines, eh? Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Atenció, que parlem de la Shakira. Sí, perquè ha sorprès amb unes paraules que, evidentment, la premsa del cor no ha deixat passar. De fet, no deixen indiferent a ningú. A punt de complir-se ja 4 anys des de la seva separació amb el Gerard Piqué, la cantant colombiana ha volgut reconèixer públicament el paper clau que ha tingut l'exfutbolista a la seva vida i, sobretot, en la seva maternitat. Ho ha fet en una entrevista amb The Times. La Shakira ha assegurat que sempre se sentirà amb molta gratitud cap als pares dels seus fills, el Milan i el Sasha, i admet que aquella ruptura va ser una de les etapes més dures que ha viscut. I, de fet, va tenir un final de projecte familiar que diu l'ha fet més forta i li ha canviat la manera de viure la vida. Ara els seus fills són el centre absolut de tot plegat i organitza la seva agenda al voltant d'ells i confessa que la maternitat li ha descobert una nova persona, una nova Shakira. Mentrestant, triomfa amb la seva gira Les Mujeres Ja No Lloren, fa una pausa abans d'arrencar als Estats Units i deixa clar que no pensa en noves relacions. Està enamorada de la música, de la seva feina i d'aquesta nova etapa d'independència que està visquent. Crec que ha sigut les paraules més amables que ha tingut públicament des de fa molt i molt de temps. Déu-n'hi-do. En 7 minuts, 10:45.
2: Desperta! Desperta! Amb Anda Ya Catalunya i el Víctor de la Torre. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido

0: M'encanta, m'encanta. Ha donat en el clau el francès David Guetta, col·laborant amb Teddy Swims i la Tons and I. Si deixa la veu, l'australiana, mare meva. Gone, gone, gone. Així hem superat el punt de 2:15. Escolta'm, jo no sabia que existia aquest concepte, però m'ha encantat, el de glamping, que seria un càmping de luxe. Doncs bé, tothom en parla a la xarxa últimament, i és que si t'agrada la natura però no vols renunciar al confort, per exemple, d'un hotel de 5 estrelles, para bé l'orella. I és que a Tarragona hi ha un càmping que està arrasant gràcies als seus bungalows de luxe i un spa en plena muntanya. Sí, sí, tal com ho escoltes. Està situat a Prades, al municipi i de Prades, que acaba de ser escollit un dels millors glampings d'Espanya d'aquest 2026, segons valoracions dels usuaris d'un portal anomenat alalinia.com, doncs que allà, bàsicament, valoren aquest tipus d'hospedatge. El glamping, o càmping de luxe, que està més de moda que mai, doncs seria dormir envoltat de la natura, però amb els serveis de nivell d'hotel de 5 estrelles. De fet, diuen que les reserves han crescut un 17% en l'últim any. I Prades, a més, doncs ho té tot, bungalows de fusta, tendes de tipus safari, spa, circuit termal, gimnasi, sales de massatge, tot pensat per desconnectar. És com si estigués en un hotel, però envoltat de la natura. A més, ja no és només cosa d'anar-hi a l'estiu. Amb la climatització, xamanelles i zona wellness, és una opció doncs, que sembla que està atrapant a molta gent durant tot l'any. Les escapades més populars, doncs mira, una nit a bungalow, esmorzar, spa, bàsicament. Turisme experiencial, natura i relax sense sortir de casa nostra. Així que ja ho saps, Mira, tens un plan més que potser no tenies pensat per aquestes vacances que cada vegada són més a prop. Dit això, arriba per aquí The Pol.
1: Café, música i bon rotllo. Anda ya Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: Jo després de veure les fotos m'aninava, a un glamping, mare meva. Això s'anomena en unos años. De Pol, passant per l'Anda ya Catalunya.

0: als 40. Tots els èxits. Bona música.
1: Bona música.
0: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: Amb el cartell d'entrades exaurides, aquest estiu passaran per la capital catalana. Dos dels grans de la música llatina, Romeo Santos i Prince Royce, de gira conjunta pel món. I a més han aprofitat per regalar aquesta bachata a tots els seus seguidors. Col·laboració anomenada Dardos.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: I atenció, que èxits no ens guanya ningú. Anem cap a nit de les 11, n'arriben més, al costat de l'Adrià Soler. Jo marxo i torno demà, que serà divendres. I abracadabra, tu, cap de setmana. Lady.

0: les cançons rodones del seu treball, que trobes al The Life of a Showgirl. Què tal, com esteu? Bon dia. Aquesta calorada que ja comença a apretar, eh? Avui, atenció i precaució també per Girona, que les temperatures del termòmetre continuarà pujant també a bona part de Catalunya. 11 i 3 minuts, l'estiu ja el tenim aquí a 28 de maig.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues, aquest és el matí dels èxits, i avui ja és dijous. Per si hi ha algú despistat de la setmana, doncs mira, ja tenim aquí el dijous preparat per disfrutar-lo. I amb cançons com aquesta encara ho farem més. Aquí estan Chanel i Abraham Mateo, era el clavaito.

0: dies que vindran.
1: Espectaculars, els Catarres. Diumenge sense drames, cançó de la setmana. Per cert, aquest cap de setmana els tindreu, per exemple, en posta. Mireu, com diuen ells, el seu cartell de la gira i busqueu-los, que no hi ha excusa per no anar a veure'ls aquest estiu i disfrutar del seu directe. Els Catarres, com sempre, passant pels 40. I ara mateix, un quart de 12 del matí, estem preparats amb l'última del Quevedo, que torna molt estiuenc.
2: El so més nou.
3: Els 40.
1: Des de Canàries col·laborant amb Elvis Crespo, això es diu La Graciosa. Ella...

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

artista, i Manuel Turizo. Sempre va bé que es presentin els artistes, perquè mira, trobo una mica de feina. Ai, que per un pendejo no sé jo, era Manuel Turizo, un dels nostres artistes favorits, amb el seu àlbum a Pan Bichao, ho ha tornat a fer possible, eh? A aquesta hora, 11:45 del matí. Per cert, que ja ho sabeu que s'ha anunciat també el cartell dels Sons del Món, que celebrarà com cada estiu a la Ciutadella de Roses. I mira, tenim un dels artistes que hi serà, el Pablo Alborán, inaugurarà el festival el 25 de juliol, eh? Ara que ja tenim la calor, doncs mira, a Roses actuarà el Pablo Alborán. De fet, serà la seva única actuació a Catalunya aquest estiu. Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses, als Sons del Món, on també trobareu, per exemple, l'Ax en Busto Gossos, a molts artistes. Us expliquem tot al nostre web, els40.cat. I ara, aquí, a la ràdio, del Son dels Món, a Temi Impala i Geni. Això s'anomena Dràcula, una de les cançons més virals de les últimes setmanes, i evidentment la punxem aquí, a la ràdio musical líder a Catalunya.

sonen les noves generacions del pop a nivell global. Olivia Rodrigo liderant la llista amb això que es diu Drop Dead, una de les primeres cançons que ens va descobrir del que serà el seu nou disc, que ha titulat així ben llarguet, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Així de llarguet, però promet ser un dels grans discos de l'any. I a més, Olivia Rodrigo continua avançant material nou del treball que publicarà el 12 de juny. Així engeguem la nova hora. Què tal, com esteu? És el migdia, els 40. Jo sóc Adrià Soler, com sempre acompanyant-vos a la ràdio musical líder a Catalunya.

0: Aquí està la cançó viral del moment a Catalunya. Després del tuturú de Sutherland, aquí està el Marcos liant-la fortíssim.
1: Un xarro!
0: Amb això que si fos tu. És una de les cançons destacades per aquests dies que comença a arribar ja la calor. Tenim ganes una mica de gresca, de passar-ho bé. Aquesta cançó resumeix molt bé aquest esperit de casa. Aquesta hora, un quart d'una, som els 40, tots els èxits. Ara amb un artista que la setmana vinent comença la seva gira per als Estats Units. Ho farà a Miami. Ella és Rosalía.
2: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Un artista que passarà per tots els Estats Units, també per Llatinoamèrica, que continua el seu Lux Tour després de fer les seves últimes parades per casa. Això es diu Relíquia, un dels tresors que trobes amagat a un dels grans treballs que passarà a la història. El seu treball Lux és el moment de la nostra Rosalía. Okay.

Així és com sona aquesta hora, al migdia, en aquest dia calorós, un altre mes amb temperatures molt elevades. Per Girona deu estar el termòmetre bastant alt, per exemple, aquesta hora. També temperatures que pugen arreu del país. Acompanyant-vos ara amb un artista que vindrà a Madrid amb un concert i amb una residència que, per cert, li han muntat un estadi a mida per ella, per Shakira.

0: nuestro nuevo número uno. No te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: El Club Capbravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes, retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
3: Entres en volotea.com i encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente ya estás ahí probando un plato típico. O ahí con esas vistas. O ahí desde 29 euros. Ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad. Cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
4: Barcelona, 93.9.
5: Cornellà de Llobregat celebra la Festa Major del Corpus amb un munt d'activitats i concerts per a tota la família, eh? Amb detalls, Mamaduixa, Barón Rojo i molts més que t'esperen a la Festa del Corpus. I a més, els 40 celebrem també la festa per partida doble, amb els 40 Urban Party XXL i els 40 Pop Cornellà amb Toni Aguilar. Del 4 al 7 de juny, Festa Major del Corpus de Cornellà de Llobregat. Més informació a les xarxes socials.
6: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija? ¿Y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Barcelona o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
7: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suècia. En directe, davant de mà. Dos dies de música, son i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
8: Les veus que no deixen de sonar a les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
9: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
10: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
9: Mardel. Dulces de leche, alfajores...
10: En tus postres o como snack a cualquier hora.
9: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
11: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
12: ¿Necesitas comprar un coche? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
13: Los jueves no son cualquier día. Son noches para reír sin parar con Impro Hard Rock. Un plan original y lleno de risas para disfrutar con amigos. Próxima fecha, jueves 4 de junio a las 8 y media. Hard Rock Café, Barcelona. Impro Hard Rock junto a Improderadas. Entradas en Atrápalo a 10 euros. Te esperamos.
14: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
15: Nada.

Mira, l'any passat ens va regalar el seu treball Afroloba i ara fa 4 dies ha publicat nou disc des de Mallorca, Relsby, amb el seu Love, Love, Flag, que hi trobes amagada cançons importants i que, per exemple, una que es diu Lleva el sol, que és una meravella, però avui hem triat una del seu anterior treball. El Relsby inaugura la nova hora aquí als 40, a 1:02 des de Mallorca al món, i ara anem fins a Màlaga per trobar-nos amb una estrella que ha firmat per ser una gran estrella global. L'Anna Mena, que té molt d'èxit de casa nostra, també a Itàlia, i ara vol fer el gran salt, convertir-se en una estrella internacional. Aquí està amb això que es deia un clàssico. És la nostra artista favorita.

0: és un hit, això és un tamarro. Déu-n'hi-do el que s'ha marcat aquí Mamaduixa des del seu últim disc. Això es diu La millor gent del planeta. El Mamaduixa, que a més serà protagonista dels 40 Pop Clotilde Fest, que celebrarem al Palau Robert de Barcelona el proper 18 de juny. Això serà en 4 dies, eh? Ho tindrem celebrant allà a l'escenari dels 40, juntament amb la Maria Jaume. Invitacions aviat ben disponibles als 40.cat, eh? De moment aquí, a la ràdio,
1: descobreix la música. 40. Els 40.
0: El punxem la cançó nova de Madonna amb Sabrina Carpenter. Un treball que passarà es publicarà el juliol. Aquí està això que es diu Bring Your Love.

0: aquí algunas reglas para nada para la vida. Como digo al Manuel Turizo, por un pendejo no se llora. Una de las imprescindibles del seu últim disc. Escolteu aquesta hora. Prepara'ns en un moment la Rosalía amb el seu La Perla, també una bona lliçó de vida. Però abans de tot plegat, perquè està un dels artistes de casa nostra que té projecció nacional, el De Paul, que està presentant un altre himne pop. L'última, amb aires de pop rock, a més a més.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Recte final del matí dels èxits. Som els 40. Aquí us parla Adrià Soler. Què tal, com estàs? Això es diu En unos años. És l'última del genial De Paul.

0: 40. Els 40. Tots els èxits.
1: El web dels 40.
0: En català. Els 40.cat. 40.
1: Connecta
0: amb els èxits.

0: d'una era del Joe i el seu End of Beginning, arribarem a les dues de la tarda amb aquest artista destacat de la indústria tan musical com també, evidentment, de l'Star System de les sèries de televisió. Avui arribarem així a les dues. Els èxits segueixen aquí a la teva ràdio.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Adrià Soler, que acabo de pasar un feliz día. ¡Hasta luego!
2: ¡Hasta luego!
3: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en logui.es. Logui, ese punto de más.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: ¿Que queremos un té en Londres? ¿Un tuk-tuk en Tailandia? ¿Una entrada a un concierto en Australia? Por aquí tiene... ¿Un souvenir para tu madre?
7: Es muy de BBVA que puedas viajar sin pagar comisiones, incluso los fines de semana, sin activar nada y sin necesidad de otra cuenta.
6: ¿Taxi? ¿A dónde? A donde sea.
7: Consulta condiciones en BBVA.es. Avanzamos, BBVA.
8: En Repsol, te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora, hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más, por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
9: El 5 de junio llega exclusivamente a los cines la comedia definitiva que no te puedes perder.
10: ¡Y por supuesto!
9: Scary Movie es mucho más burra. Más bestia.
11: Bueno, tampoco nos flipemos.
12: Llevo salvando a Peña todo el día.
9: Y no se salva ni el tato, literal.
13: Vas a necesitar esto.
9: El humor que llevabas esperando mucho tiempo.
14: Madre mía.
9: Scary Movie, solo en cines 5 de junio. Una película con sello Los 40.
15: Plot Twist. No puedes ir a ese concierto que compraste hace un año. Con Ingood by Reales Seguros recuperas tu dinero. Por un euro al mes aseguras todos tus planes. Entra en Ingood.es.
16: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor.
17: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions ben aviat als 40.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Barcelona, 93.9.
0: I Cornellà de Llobregat celebra la Festa Major del Corpus amb un munt d'activitats i concerts per tothom. Amb els concerts, per exemple, de Detalles, també Mamaduixa, Barón Rojo i molts més que t'esperen. I a més també els 40 formarem part amb la festa els 40 Urban Party XXL amb Josep, amb Aïssa, o també els 40 Pop Cornellà presentat per Toni Aguilar amb Álvaro de Luna i molts més artistes. Del 4 a 7 de juny, Festa Major del Corpus a Cornellà de Llobregat.
19: Tens ganes de desconnectar? Els dies 12 i 13 de juny avança l'estiu en Mallorca Live Occident. Antana, Dani Fernández, The Prodigy, Cypress Hill, Viva Suècia. En directe, davant de mà. Dos dies de música, son i platja. Entrades a mallorcalivefestival.com amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i la Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
20: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Un espai fet a la teva mida. Descobreix Fàcil Mòbil. Som fabricants de mobles a mida pensats per a tu. Fàcil Mòbil, 45 anys dissenyant i fabricant somnis. Ara també al carrer París 146, cantonada Casanova. Transforma casa teva. Fàcil Mòbil, fet per viure'l.
10: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
13: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
10: Mardel, dulces de leche, alfajores...
13: En tus postres o como snack a cualquier hora.
10: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
14: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
22: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
23: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de... Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà, amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
24: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
23: Ens escoltem a Can 40.

0: és que està clar que ha arribat la calor. Amb ella també ha arribat els aires acondicionats i amb tot aquest cúmul també hem tornat als encostipats. I aquí estic, com puc. Començant nova hora amb el drop dit amb la número 1 de la llista dels 40 que es porta la Olivia Rodrigo. Estàs als 40? Ja passarem bé fins a les 6. Jo sóc l'Uri Mora i ens esperen èxits com aquests. Com el Sombra amb el seu Back to Friends, una de les revelacions dels darrers mesos anys a la indústria musical pop, amb cançons com aquest Back to Friends, o també La Carita Triste. La combinació entre l'Anna Mena i la Emilia des de Màlaga cap a Argentina, amb aquesta que també va ser número 1 de la llista dels 40. Perquè si avui tens un mal dia, intentarem aquí als 40 passar de La Carita Triste a La Careta Somrient. També pensarem què farà de nosaltres, què passarà amb nosaltres, de fet, en unos años. Així també ho diu el De Paul amb una de les cançons del seu disc de debut, que ja l'ha presentat en directe a Barcelona i una gira que també passarà per Madrid, Sevilla i altres llocs. I més que aniran per aquí com el Pablo Alborán, com el C. Tangana, o com ara la Madonna amb la Sabrina Carpenter i això que s'anomena Break Your Love.
1: El som més nou. 40.

0: la indústria musical cada vegada és més exigent amb els seus cantants i artistes. Per exemple, l'última Leiva que ha anunciat que estarà almenys 2 anys sense tornar a sortir de gira perquè necessita també refer-se una miqueta i viure la vida fora del que és anar de gira. Doncs, per exemple, també el Ed Sheeran ara fa alguns anys que no surt de gira, que no publica nou material i també tenim ganes de que s'animi a tornar després d'un disc impecable com el ser El Madrileño, amb cançons com aquest Ingobernable. I és que sí, El Madrileño, el Puchito, és un ingobernable que mai saps cap on pot sortir. I va, que seguim aquí als 40 de la ràdio musical líder amb una cançó que s'ha fet molt i molt viral. Et parlo dels Sutherland, que a més van estar cantant-la ara fa una mica més d'una setmana als 40 Pop Nou Barris. És el seu Tutu Turú.
1: Als 40, Uri Mora.
0: Que mira que porto dies presentant-la i encara no ho dic de tot bé el nom, eh?

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Mi flow ja no és eterno, ara és legendario. Això ho diu el Daddy Yankee amb la sessió 066 amb el Bizarrap, que per cert, estem pendents. I s'està trigant una mica amb noves sessions i tenim ganes de que descobreixi per fi la 42, que serà amb My Towers i més, que esperem que també arribin al llarg d'aquest 2026. I aquest 2026 no sé quin plan tens, però per exemple, com et veus tu en el 27, 28 o per exemple el 29. En unos años, en definitiva, com et veus tu? Espero que estiguis mantant la música, que la ràdio també formi part de la teva vida, que els 40 la tinguis allà sempre preparada per ficar tots els èxits. I és que en unos años és com es diu precisament aquesta cançó que trobes en el darrer àlbum, el de debut, de fet, del De Paul.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I que el passat dissabte va pujar 6 posicions, ja la trobes a la número 23. I també per aquí, la rei amb el seu Where is my husband, o un dels colors del disc del Jibabe, d'ara fa uns quants anys.

0: I espero que tu també tinguis ganes de mi, de nosaltres, dels 40, de música, de bon rotllo, d'èxits. Doncs aquí en tinc un grapat, com per exemple el Walls amb el Dani Fernández, amb el seu Vulnerable, també la batxata de moda d'aquest 2026, com és el Romeo Santos amb Prince Royce i el seu Tardos. O ara, també, qui arriba per aquí és el Heroes de Master Mellow.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40. Don't tell.

0: En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien quieras con tus gafas graduadas de todas las marcas. Ven a ver. Más info en visionlab.es.
1: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
2: El gran musical.
3: El gran musical.
4: El gran musical.
1: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
5: Barcelona, 93.9.
6: Corpus és temps de celebració.
7: Del 4 al 7 de juny a Cornellà de Llobregat.
6: Corn de foc.
7: Trobada de gegants.
6: Activitats inclusives.
7: Espectacle de llums i làsers.
6: I un munt de concerts. Detallets, Barón Rojo, els 40 Urban Party XXL, l'espectacle dels 40 Pop Cornellà i molt més.
7: Tot gratuït.
6: Més informació a les xarxes de l'Ajuntament de Cornellà.
8: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
9: ¿Sabías que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
11: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Els 40 Pop Cornellà. Un any més, Toni Aguilar presenta una de les cites imprescindibles de les festes del Corpus de Cornellà. Diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça de Catalunya, amb les actuacions de Mayo, Daniela Blasco, Lucía de la Puerta, Max Navarro, Kiara, Enol, Banda Neón, Nayara, Miki Núñez, Ruslana i Álvaro de Luna. Accés lliure i gratuït. Diumenge 7 de juny torna als 40 Pop Cornellà, amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Vols conèixer millor els artistes de referència?
12: Món 40.
5: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
12: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
5: Ens escoltem a Can 40.

0: aquesta tarda la viurem així, amb intensitat, amb força, com si fos El último día de nuestras vidas, la cançó que et dona nom al darrer àlbum del Dani Martín, que el va presentar ja en directe amb moltes cançons també de la seva trajectòria amb El Canto del Loco al passat mes d'abril a Barcelona, i a l'octubre tornarà a fer dos concerts més al Palau Sant Jordi. Amb ella ens acostem també al punt de les 5 de la tarda, 9 minuts, i arribarem, i també que arribarà per aquí és la Taylor Swift. També una cançó que és candidat a entrar a la llista, com és el que ve del Elvis Crespo o la Rosalía i el The Weeknd. Queda't per aquí, eh?
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. Que més, el que fem ara és recordar aquest tema de fa uns anys. A veure si la recordes. La Britney Spears. I això que s'anomenava Ops, I Did It Again. Ops, ho he tornat a fer. I he posat un tema d'aquests que sempre ens treuen un somriure. Digue'm què t'està semblant aquesta tarda al nostre Instagram, que és @els40. També, si vols, @uri_mora.

0: La Taylor Swift obrint nova hora en aquest dijous, darrer dijous, de fet, del mes de maig, i amb el seu The Fate of Ophelia donem per iniciada, com t'he dit, aquesta nova hora on tenim moltes cançons que crec que et faran anar cap amunt. Segueixes aquí a la ràdio musical líder i jo sóc l'Uri Mora. Aquesta brutal combinació entre la Rosalía i el The Weeknd. Una cançó que també està fent a la seva gira del seu disc Lux. Repassa, òbviament, les cançons del seu últim àlbum i també algunes d'antigues, com per exemple aquesta. Estaria molt bé veure'l algun dia també a Catalunya amb la col·laboració del The Weeknd. T'imagines? També cantarem una mica el desamor a ritme de bachata amb el Manuel Turizo i el seu Salut mi reina, el seu Por un pendejo no se llora. Que a més, troba ja la posició 4 de la llista, una cançó que això sí, ja ha sigut número 1 de la mateixa. I també traurem els ullals amb el Dràcula de Tame Impala amb Jenny, aquest remix, que trobes també a la 8a posició de la llista. I moltes més que passaran per aquí, com el Beret, com també els Catarres amb la seva cançó més nova, o ara ens anem a les Canàries.
1: Escolta ja, les cançons noves. Als 40.
0: I amb un dels àlbums de l'any, com és el Baifo d'Al Quevedo, compartint aquest tema amb l'Elvis Crespo, i això que es diu La Graciosa. La Graciosa.

0: I aquesta cançó de la Katy Perry, que qui sap si sonarà a Mèxic en un concert gratuït que farà l'artista. I estaria molt bé que aquest concert no fes només a Mèxic, també que s'animés i ho fes a Barcelona. T'imagines a la platja del Bogatell? A la Mercè? No, no. Estaria molt bé, però somiar és de franc. El Dark Horse de la Katy Perry, aquí quan estem a un minut d'un quart de sis. I ara uns que han vingut algunes vegades a la Mercè amb els 40, que sempre ho han patat moltíssim, i que des de fa 14, 15, 16 anys que ho estan petant des que van aparèixer amb el seu Jennifer. I aquesta és la seva darrera composició. Va sortir fa un parell de setmanes i porta dues setmanes, de fet, de forma consecutiva, sent la cançó en català destacada dels 40. Són els Catarres i això és aquest Diumenge sense drama.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Ho va patar amb la seva bachata, ho va patar amb el seu merengue i ho està patant també molt amb aquest Por un pendejo no se llora. També un altre nom que té aquesta cançó, eh? El Salut mi reina, Manuel Turizo, cançó que ja ha sigut número 1 de la llista i que actualment trobes a la quarta posició de la mateixa, que de fet aquest dissabte entrarà a les 10 del matí tornar a entrar dins el podi de la llista. I també veurem què passa amb aquesta que arriba a continuació i que trobes a la posició 8 de la mateixa.
1: El som és nou. El som és nou.
0: Tame Impala amb Jenny i aquest Dràcula, el remix de Jenny, que com t'he dit està a la 8a posició, no para de pujar, així que estarem molt pendents de què va ser aquest dissabte. I per cert, la setmana que ve, dissabte als 40 Urban Party XXL i el diumenge als 40 Pop Cornellà de Llobregat amb una pila d'artistes com per exemple Nayara, Ruslana, Lenol i molts més. Tens els dos concerts, els dos espectacles, el cartell sencer, al nostre Instagram que és @els40. I tu ara, puja volum, va!

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: Me ven entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: una que va ser número 1 fa uns anys, com és aquest Love Me Again del John Newman. Sonen per aquí als 40. 4 minuts perquè siguin les 5:40. Estem de dijous i suposo que també moltes ganes de demà, de ser divendres, el cap de setmana, el darrer cap de setmana de l'estiu, on també hi ha, per exemple, les activitats del concert d'Eufòria, el diumenge al migdia, el dimarts, de fet, amb els 7 concursants que van quedar en millor posició, farem un fan event a l'Hotel Mi de Barcelona i les invitacions les veu exaurir en qüestió de minuts. Va ser espectacular, per tant, gràcies per fer-ho possible i si no vas poder aconseguir la teva, estigues molt atent també a les nostres xarxes socials que penjarem fotografies, imatges de tot el que anem vivint també en els propers dies. I ara et dic que et quedis aquí amb nosaltres. Fins quan? Doncs fins que tu vulguis, com per exemple, queda't amb mi fins a la matinada. Així ho diuen també els Bombay.
1: Tots els èxits.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: I hem anat cap a Amèrica del Sud, hem anat cap a Colòmbia, concretament hem anat a Medellín i al barri de la Provença, que ja ens espera la bitxota, la Tropicoqueta, l'artista que d'aquí un any, el proper mes de juny del 2027, estarà en concert fent dos dates a l'Estadi Olímpic i els companys, com és la Karol G. Un dels seus grans èxits, aquest Si Antes Te Hubiera Conocido, que va publicar a l'estiu de fa un parell d'anys, un estiu que sembla que ha tornat, perquè déu-n'hi-do les temperatures com han pujat, també amb aire condicionats, arriben també els acostipats, i aquí estem, aguantant com podem, però sempre amb el vostre costat és tot molt més lleuger. Gràcies per ser-hi. Jo sóc l'Uni Mora, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda i celebrarem, òbviament, que estem ja entrant, espero que ja ho estiguis demà quan digui això, en el cap de setmana. Qualsevol cosa, @els40 o @uri-mora. Ara, et quedes amb el Karin Herrero. Els ànims.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I per cert, molt atent, perquè aquesta tarda penjaré 7 preguntes random amb el Nil Moliner al nostre Instagram. Us deixo amb aquesta de The Calling. Adéu-siau.

0: Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Els40.cat.
1: M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

les normes de l'Adrià Ortega, on siguis on vagis de Catalunya. Gràcies per ser-hi un dia més a través de la que més i millor us acompanya en format pop dance amb rimes de Manuel Turizo, també passarà per aquí Quevedo o Ana Mena, entre molts altres. Què tal, com estàs? Bon dijous, som-hi!

0: tens l'èxit dels Catarres, que es diu Diumenge sense drama. La vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40. Els diumenges a partir de les 6 de la tarda, ja ho saps, les cançons en català que neixen aquí al Can 40. Les tenim totes, en especial també la més nova de Quevedo i Elvis Crespo, perquè vol entrar a la llista amb l'etiqueta Mi Voto 40. Quevedo és una de les nostres candidates. Això es diu La Graciosa.
1: Tots els dies que vindran.
2: Si és un èxit, sona als 40.

0: la vida és més sabrosa.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

Fixation 066, és el número 16 de la setmana aquí, a través dels 40 on siguis un baixista de Catalunya. És moment de posar-te encara més música, més èxits, i una de les nostres importants, perquè ja ocupa la número 8 de la setmana. Es diu Dràcula.

0: Rossell, que t'acosta els hits internacionals, els de casa, en format pop i també en format dance. És el cas d'aquesta de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, que es diu Gone, Gone, Gone. És la 38 d'aquesta llista d'èxits que pots controlar i que tu, evidentment, pots votar per la teva preferida a través del nostre portal oficial des dels 40.cat, des de los40.com a Dave 40 anys. Ens acostem al camí de les 9 i ho fem amb una de les cançons de Ruslana que es diu Les guapes no morimos de verdad. És la 21 i atenció perquè en baixa dues. Segueix-la votant perquè es mantingui o si vols que pugi posicions ràpidament ho has de fer a través del nostre portal oficial. Què tal, com vas?
1: Els 40, Adrià.

els40.cat. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Seguim endavant amb més històries musicals. Arriba d'això que es diu Todo de Ti de Rau Alejandro, on ara mateix, per casualitats de la vida, després de Rau Alejandro, ve Rosalía. La cançó es diu Reliquia, és la 15 de la setmana, pujant a 7 amunt des de la 22, i aquí des dels 40 no ens aturem 24/7 amb el ritme que necessites i que en demanes a través de les xarxes socials d'aquesta casa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

aquesta és la veu de Shakira, que estarà molt i molt i molt present a les nostres vides a partir del mes de juny, perquè comença el Mundial de Futbol, i ella ha fet una de les cançons, un dels himnes, que es diu Die Die. En aquest cas, la que escoltes aquí als 40 és el tema juntament amb BL, que es diu Algo Tu. És la 17 de la setmana dins del 40

Aquesta és la cançó de Caso, que es diu Una nit tan de bo. I és que la vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40. Recorda que els diumenges a partir de les 6 de la tarda tens les cançons en català més noves, repassades una a una durant una hora aquí als 40.

0: demanes des de xarxes socials. Que tinguis una bona nit del dijous, dia 28, i torno quan tu vulguis aquí a l'antena dels 40. Abraçades enormes de qui et parla des de les 8. Que vagi bé.
1: Els 40, Adrià.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.